0: El coste de la vida se oscurece. No es responsabilidad española ni europea, sino de la guerra de Trump en Irán. El precio del petróleo se dispara. No podemos arreglarlo desde España, pero nos perjudica. Se traslada a las gasolinas, al gasóleo, a los fertilizantes. El gobierno activa su tercer plan de escudo social para aliviar la carga de esos precios. Cuesta mucho dinero público, pero es de justicia. Algunos lo atacan. Si mandasen, ya sabemos que no lo harían. Otros lo consideran insuficiente, pero pocos países en Europa han llegado tan lejos, tan al límite de lo económicamente posible.
1: 7:20, 6:20 en Canarias.
2: Al hacer, hoy por hoy, amb Jordi Rivera.
3: Hola, bon dia. Són les 7:20 del matí. Comencem aquí aquest repàs informatiu. Ho fem, com sempre, amb el temps que avui mostratarà Jordi Urios. Bon dia.
4: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a l'illa de Menorca amb un augment de la nuvolositat durant la jornada i amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui sense canvis o en lleuger ascens, les màximes seran de 31 graus a Ciutadella, 29 a Mahó. Durant els pròxims dies, les temperatures podrien baixar lleugerament fins al divendres. La inestabilitat, en qualsevol cas, no es preveu que es retiri de l'illa durant els pròxims dies i també cap al cap de setmana. Pel que fa al vent, avui bufarà entre flux i moderat del sud i del sud-est. És una informació d'AEMET.
5: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con EIMA Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. EIMA, dale una nueva vida a tu casa.
6: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
3: El Consell Insular destinarà 4,4 milions d'euros dels anys 2026 i 27 a actuacions de sostenibilitat, mitigació i adaptació al canvi climàtic als 8 municipis de l'illa en el marc del Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera i Estratègia Menorca 2030. La inversió es canalitzarà mitjançant convenis amb els ajuntaments. Dels 4,4 milions, 3,1 es transferiran als consistoris perquè executin les actuacions, mentre que els 1,33 restants seran gestionats directament pel Consell. Sentim el conseller de Medi Ambient, Simon Gornés.
7: Hem volgut acorpar en un mateix marc diferents línies de col·laboració amb els ajuntaments de manera que puguem simplificar la tramitació i al mateix temps donar una visió conjunta de les actuacions que volem dur a terme en els pròxims dos anys. Aquests projectes responen a necessitats plantejades per als mateixos ajuntaments i permeten actuar en àmbits diferents però molt complementaris. Rellam de millorar els espais urbans, de fer un ús més eficient de recursos com l'aigua i l'energia, avançar en l'adaptació al canvi climàtic i continuar facilitant l'implantació d'energies renovables i la mobilitat elèctrica a Menorca.
3: Les actuacions s'estructuren en quatre línies. La primera se centrarà en el verd urbà amb la creació i millora de zones verdes, transformació de patis escolars, plantació d'arbres i incorporació de vegetació de baix consum d'aigua. La segona correspon al pacte de les batllies i inclourà projectes d'eficiència energètica, mobilitat sostenible, adaptació climàtica i gestió de l'aigua, com la reducció de fuites o l'aprofitament d'aigües pluvials. La tercera permetrà ampliar la xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, mentre que la quarta impulsarà instal·lacions fotovoltaiques, bateries, autoconsum i altres mesures d'eficiència energètica. La inversió es finançarà principalment amb 3,5 milions aportats pel govern a través de la llei de reserva de biosfera, mentre que el Consell aportarà 905.726 euros de fons propis. Seguim parlant del Consell perquè una reunió d'urgència a la seu de Mahó va permetre aquest dimarts desconvocar l'aturada que l'Associació Menorquina de Radiotaxi havia anunciat a partir de demà dimecres i que consistia en donar servei exclusivament des de les parades autoritzades, deixant d'atendre les cridades dels centres de reserves i suspenent també la recollida de passatgers amb alçada a la via pública. Els taxistes

0: El Consell Insular destinarà 4,4 milions d'euros als anys 2026 i 27 a actuacions de sostenibilitat, mitigació i adaptació al canvi climàtic als 8 municipis de l'illa. En el marc del Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera i Estratègia Menorca 2030, la inversió es canalitzarà mitjançant convenis amb els ajuntaments. Dels 4,4 milions, 3,1 es transferiran als consistoris perquè executin les actuacions, mentre que 1,3 milions restants seran gestionats directament pel Consell. Sentim el conseller de Medi Ambient, Simon Gordés.
1: Hem volgut acorpar en un mateix marc diferents línies de col·laboració amb els ajuntaments de manera que puguem simplificar la tramitació i al mateix temps donar una visió conjunta de les actuacions que volem dur a terme en els pròxims dos anys. Aquests projectes responen a necessitats plantejades per els mateixos ajuntaments i permeten actuar en àmbits diferents però molt complementaris. Rellam de millorar els espais urbans, de fer un ús més eficient de recursos com l'aigua i l'energia, avançar en l'adaptació al canvi climàtic i continuar facilitant l'implantació d'energies renovables i la mobilitat elèctrica a Menorca.
0: La inversió es finançarà principalment en 3,5 milions aportats pel govern a través de la llei de reserva de biosfera, mentre que el Consell aportarà 905.726 euros de fons propis. I seguim parlant del Consell. Una reunió d'urgència a la seu de Mo de la institució insular va permetre aquest dimarts desconvocar les aturades que l'associació menorquina de radiotaxi havia anunciat a partir de demà dimecres i que consistien en donar servei exclusivament des de les parades autoritzades, deixant d'atendre les cridades dels centres de reserva i suspenent també la recollida de passatgers amb alçada a la via pública. Els taxistes havien convocat aquesta vaga parcial com a resposta al silenci rebut fins ara per part del Consell a les seves propostes de reunió per actualitzar les seves tarifes congelades des de 2021. Aquesta situació hi afegien l'increment dels preus

0: No perquè siguin repartidors i treballin professionalment d'això, no, no han de dur. No, no, tothom ha de dur el casc i també el que és el xalec, particularment el refractant per als repartidors perquè se'ls vegi bé. Tema dels patinets. L'edat mínima és de 15 anys. Abans, cada ajuntament més o menys tenia la seva pròpia ordenança. A partir de demà, el casc obligatori. Casc obligatori per tots. També l'armilla per dur-ho per la nit o en circumstàncies de poca visibilitat. És a dir que t'agradarà més o menys, però si la visibilitat és poca, l'armilla també per qui vagi en patinet. Les motos, els guants en vies interurbanes l'han de dur i el calçat tancat a totes les vies. I no ho deim perquè ara vingui la tardor, ho deim perquè a partir d'ara serà així obligatori. Auriculars, no. De fet, ja estaven prohibits. Per algun motiu, segurament ens agradava molt escoltar la ràdio, i vos agraeix que ens escolteu, però dur auriculars mentre condueixes està prohibit, prohibidíssim, de fet. Tampoc es poden emprar aparells tipus inhibidors. Aquest tipus de qüestions és una de les qüestions que es remarquen també en el començament del mes d'octubre. També hi ha que tenir present que en el cas, per exemple, de que hi hagi una retenció de tràfic, és obligatori deixar un espai, particularment, si és possible, un espai central per vehicles d'emergència. És a dir, que si tu no veus que no pots avançar perquè estan aturats els cotxes, independentment del motiu que hagi estat, si allò no avança, el cotxe l'has de deixar de manera de deixar un carril central que permeti el pas dels vehicles d'emergències. Tot això a partir de demà, 1 d'octubre. Són coses que haurem de tenir en compte. I com sabem que hi ha molta gent que ens escolta a través de la ràdio del cotxe, de la furgo, del camió, doncs, primer tot, gràcies per escoltar-nos i després teniu molt present quins són els canvis que arriben. I ara anem a veure si hi ha canvis també a nivell, per exemple, meteorològic. Això és una informació meteorològica que ens avança Jordi Urios. Bona tarda.
1: Bona tarda. Durant les pròximes hores a l'illa de Menorca s'esperen intervals de núvols i avui les temperatures en lleuger ascens o sense canvis. S'esperen màximes de 31 graus a Ciutadella, 28 a Maó. Pel que fa al vent, bufarà entre fluix i moderat del sud i del sud-est. Demà s'espera més temps inestable, amb cel ennuvolat i possibilitat de ruixats o tempestes, especialment a partir del migdia, des de primeres hores de la tarda. S'activen avisos a l'illa per acumulats importants en poc temps a l'entorn dels 30 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes amb pocs canvis, les mínimes en lleuger ascens, deixant valors tropicals a alguns punts de l'illa. Demà les mínimes a la nit seran de 24 graus a Ciutadella, 23 a Maó. Durant el cap de setmana, la inestabilitat no es retira del tot de l'illa i les temperatures sense grans canvis. Pel que fa al vent, demà bufarà de component est entre fluix i moderat. És una informació d'AEMET.
2: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
3: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
0: 12:26 minuts. Una de les qüestions que hem pogut de veure, llegir i repassar amb un poc de sorpresa, potser, o no tanta, és el fet dels resultats de l'informe PISA. Això ve a dir o a significar quina és un poc la capacitat acadèmica dels nostres alumnes en diferents trams d'edat. Aquests resultats, i particularment relatius als adolescents de 15 anys, doncs no han estat gens bo. Avui volem reiar no tant dels resultats, sinó d'alguna cosa que engloba tot plegat el camí que està seguint l'aprenentatge dels menors. Avui xerrem amb el psicòleg Vicenç Arnaiz. Vicenç, bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
0: Bueno, les dades empíriques sempre ens ajuden. Ens encanta, també dels mitjans, ens ajuden un poc a fer-nos una idea d'on som, de cap a on anem, de com evoluciona. Però tot plegat En un article més que has publicat a premsa i que hem pogut veure, fas un poc un repàs de...

0: De què ens ha duit un poc aquesta qüestió i deixes algunes reflexions que m'agradaria també conèixer de la teva veu.
1: Recepta? Sí, jo el que poso damunt la taula és una dada que dins el sistema educatiu es coneix, però fora de les escoles no gaire. És que en aquest moment les Illes Balears i tot Espanya, ni remanco per com mateix, jo el que poso en les dades de les Illes resulta que una de cada cinc criatures de primària, és a dir, de 6 a 12 anys, han sigut diagnosticades amb necessitats específiques al seu port educatiu. Això vol dir criatures que si no se'ls ajuda especialment no poden aprendre. I això revela una situació de les criatures d'aquestes edats molt delicada. A més, les dades posen en evidència, que també passa una miqueta a tot Espanya, posen en evidència que de cada 4 criatures que tenen problemes de conducta, 3 són fiats i una fieta. De cada 4 o 5 criatures que tenen problemes de llenguatge, 3 o 4 són fiats, mascles, homes, i una o dues són fietes. Que els infants que tenen problemes d'atenció, problemes greus d'atenció, resulta exactament el mateix. Que de cada 4 n'hi ha 3 que són fiets i una és fieta. Vull dir que és evident, es fa evident, que en aquest moment, dins el sistema educatiu de les Illes Balears i de tot Espanya, els infants mascles, els fiets, tenen més dificultats conductuals, de llenguatge, de capacitat, de disponibilitat per l'aprenentatge, que les fietes. Això, evidentment, el resultat de processos educatius, estancs a l'escola, el resultat dels models de conductes que els fiets s'encomanen a través dels mitjans de comunicació, a través dels models que troben pel carrer, que tenen a casa, i que ens obliga a reflexionar. No? I els mestres fa anys que ho estan denunciant, i els mestres en general cerquen solucions, però és impossible pensar que aquesta situació la puguin resoldre els mestres. No? Una situació que es genera fora de l'escola i que l'escola s'evidencia. I per què et genera? Doncs, entre altres coses, perquè tenim una taxa altíssima de pobresa infantil. Un de cada 4 criatures de les Illes està en situació de pobresa infantil. Això vol dir que no tenen vivenda adequada, que no tenen recursos adequats, que les prioritats seues són la supervivència econòmica. I per tant, estan en un estat emocional i familiar molt tens, que posa traves a l'aprenentatge. També passa que hi ha una deconstrucció, s'està desmuntant els criteris educatius de les famílies respecte als seus fills. Els hi costa molt a les famílies posar límits, costa molt prendre decisions que afectin els seus fills si els seus fills no hi estan d'acord. I una criatura de 8-10 anys, evidentment, tenen maduresa, però no prou com perquè tot el que es decideixi hagi de comptar la seva aprovació. Evidentment, se'ls ha d'explicar, però algunes coses han de ser, mira, nosaltres els pares ho veiem així i així haurà de ser. I també les dificultats grans que generen les pantalles. Tenim, en general, molts problemes d'atenció, la vida familiar s'ha deteriorat molt perquè els infants han de competir l'atenció dels pares en les pantalles, perquè els pares i mares estan contínuament interrompent el que estan fent per atendre un missatge, etc. I això genera un ecosistema social que dificulta moltíssim les situacions d'aprenentatge i el desenvolupament equilibrat i tranquil. Un infant que no aprèn és un infant que pateix. Petits infants, ens diguem, s'ha reconegut i avançar.
0: Per tant, tenint en compte aquests punts que ens permeten veure o entendre quines són les causes, es podrien mirar de posar solucions a partir d'aquí? Per exemple, no sé, jo ara em proposo com una idea. De la mateixa manera que una pantalla no, o un telèfon mòbil, per exemple, no té la possibilitat d'emprar-se en determinats moments del transcurs educatiu a l'escola, perquè el telèfon no sempre, o la pantalla no sempre en determinats moments, també això hauria de marcar-se clarament, per exemple, a casa, no? A casa, que hi hagi un moment per emprar-ho, però d'altres moments que no sempre. No dic només els al·lots. No?
1: Exacte. Un mòbil el que fa és interrompre contínuament el que s'està fent. Si s'està parlant, interromp la conversa. Si s'està llegint, interromp la lectura. I necessitem, és urgent, necessitem que totes les famílies prenguin consciència de què ha fet i, per tant, posin, com tu dius, límits. I es digui, bueno, de 4 a 8 del vespre hi ha silenci digital, pantalles tancades. Per què? Perquè, si no, deixant de fer altres coses. Cada vegada més, els adults tenim dificultats per parlar i per explicar una cosa. Per què? Perquè han deixat de parlar i ara ens comuniquem per imatges. A l'hora de parlar, no podem enviar una imatge, no podem... I llavors no sabem descriure el que està passant. Dins de lectura han sigut moltíssim. L'atenció necessària per aprendre exigeix ser capaços de llegir i d'estar concentrats. No? Quan nosaltres renunciem a la capacitat d'atenció, perquè la regalam en els aparatos digitals, estem renunciant a la capacitat de pensar, a la capacitat de tenir projectes, a la capacitat d'educar, a la capacitat d'analitzar problemes. I això no és un problema escolar, això és un problema social gravíssim.
0: La cultura de l'esforç també és una qüestió en la que ens hem de el tema de posar límits, o sigui, la responsabilitat, en definitiva, també per part de les famílies, de la societat, per mirar d'evitar que hi hagi aquesta falta de maduresa en el que és el desenvolupament cognitiu de concentració, com comentaves. Per acabar, volia demanar-te, Vicenç, has expressat a través d'aquest interessant article i aquestes reflexions, per això, evidentment, no és una qüestió que puguem dir els hi farem arribar a les institucions que facin alguna cosa. Això s'ha de fer arribar a tothom, no? S'ha de fer arribar a la societat. De quina manera?
1: Bueno, no hem de prendre consciència i hem de ser capaços de seguir amb agafar un problema i seguir-lo. No? Ara resulta, per exemple, fins fa 4 dies el problema d'Espanya era Ceuta i ara de cop el problema és en Americarmen. I tots dos són problemes greus, però no són capaços de mantenir l'atenció amb un tema si apareix un altre. I això ens impedeix posar solucions a res. I amb les vides familiars passa el mateix. En realitat, mantenir l'atenció amb els temes per poder trobar solucions, per poder gaudir. Necessitem consciència, necessitem que se'ns ajudi, que se'ns expliqui bé tots els danys que ocasiona i necessitem, sobretot, que les escoles puguin ser més eficaces en l'aprenentatge. Puguin ser més eficaces en l'educació a les escoles, han de tenir més recursos i se'ns ha d'ajudar a trobar respostes pedagògiques diferents a les que hi havia fa 20 anys, perquè els infants són diferents i aquí tenen responsabilitats les universitats. Ens hi hem de posar, ens hi hem de posar.
0: Doncs nosaltres el que crec que, com és un tema que ens afecta a tots i és important, el que ens comprometem és a continuar atents, xerrant, explicant, compartint, fent arribar el missatge. Vicenç, gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa. Una abraçada.
1: Molt bé. El paper dels mitjans de comunicació és molt important en aquest tema i en tots. Moltes gràcies.
0: Fem una petita pausa i els nostres companys dels serveis informatius ara s'apropen amb les darreres notícies de lo que s'ha generat a Menorca.
2: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
3: Arriba el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Aquest any, amb rècord d'estants, més de 50 parades per celebrar l'artesania i el producte local. Vine a Ferreries els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Tallers, xerrades, jocs i molt més. Organitza Ajuntament de Ferreries. Col·labora Consell Insular de Menorca. Viu Ferreries tot l'any. Torna el bàsquet de primera Vintaufa. Bàsquet Menorca, HL Alicante. Segona jornada de la Lliga regular de primera P. Dissabte 3 d'octubre a les 7 i mitja del capvespre al Pavelló Menorca. Acompanya el Bàsquet Menorca en el seu primer partit a casa de la temporada. Abona't o compra la teva entrada a bàsquetmenorca.com.
4: Hola, sóc el Pol Figueres. Us esperem a Vintaufa. Una illa, un equip.
5: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, aguacate extra por solo 5,99 € el kilo, un 13% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, sepia fresca, piezas de 300 a 500 gramos por solo 14,95 € el kilo, un 16% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
6: Por primera vez en Menorca, este sábado 3 de octubre llega el gran evento híbrido a la isla, en Ciutadella. A partir de las 9 horas, la Hybrid Island Race Menorca transformará la Plaza de Sborn en una auténtica arena de competición. 10 estaciones y un circuito de carrera alrededor de la plaza. Fuerza, resistencia y pura adrenalina. Ven a animar a los 300 participantes. Organiza Gimnasca Nostra y Elite Chip y patrocina Fundació Foment del Turisme de Menorca i illes sostenibles. Más información en hybridislandrace.com.
0: 12:40.
7: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 30 de setembre amb Edu Zendan. Bon dia.
8: Bon dia, Lluís.
9: Hoy por hoy, Cadena Ser.
0: El Consell Insular destinarà 4,46 milions d'euros als anys 2026 i 2027 a actuacions de sostenibilitat, mitigació i adaptació al canvi climàtic als 8 municipis de l'illa en el marc del Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera i Estratègia Menorca 2030.
8: La inversió es canalitzarà mitjançant convenis amb els ajuntaments. Dels 4,46 milions, 3,1 es transferiran als consistoris perquè executin actuacions, mentre que el 1.300.000 euros restants seran gestionats directament pel Consell. Escoltem el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés.
10: Hem hagut d'acorpar en un mateix marc diferents línies de col·laboració amb els ajuntaments de manera que puguem simplificar la tramitació i al mateix temps donar una visió conjunta de les actuacions que volem dur a terme en els pròxims dos anys. Aquests projectes responen a necessitats plantejades per els mateixos ajuntaments i permeten actuar en àmbits diferents però molt complementaris. Rellam de millorar els espais urbans, de fer un ús més eficient de recursos com l'aigua i l'energia, avançar en l'adaptació al canvi climàtic i continuar facilitant l'implantació d'energies renovables i la mobilitat elèctrica a Menorca.
8: Les actuacions s'estructuraran en quatre línies. La primera centrada en el verd urbà, amb la creació i millora de zones verdes, transformació de patis escolars, plantació d'arbres, incorporació de vegetació de baix consum d'aigua. La segona correspon al pacte de les alcaldies i inclourà projectes d'eficiència energètica, mobilitat sostenible, adaptació climàtica i gestió de l'aigua. La tercera permetrà ampliar la xarxa de punts de recàrrega per vehicles elèctrics, mentre que la quarta impulsarà instal·lacions fotovoltaiques, bateries, autoconsum i altres mesures d'eficiència energètica. La inversió es destinarà principalment principalment 3,5 milions d'euros aportats pel govern a través de la llei de reserva de biosfera.
0: El PSOE denuncia les demores que pateixen els pacients oncològics de Balears per accedir a una intervenció quirúrgica, assegurant que existeixen casos de menorquins diagnosticats de càncer que han hagut d'esperar fins a 175 dies per ser operats a Son Espases.
8: L'acusació la feia la diputada socialista Pilar Carbonero en el ple del Parlament d'aquest dimarts. Advertia que les llistes d'espera oncològiques no són només nombres i destacava la importància del factor temps en pacients amb càncer. Segons assenyalava, 7.000 persones estan pendents d'una intervenció quirúrgica que Son Espases i 1.800 fa més de 180 dies que esperen. L'escoltem.
11: Son Espases tenim 7.000 pacients pendents d'intervenció quirúrgica. D'aquests, 1.800 fa més de 180 dies que estan esperant per ser cridats. Quants d'aquests són oncològics? A vostè li interessa donar aquestes dades? A més, vostè té compromisos per donar aquestes dades. Se li posaré un cas concret. Un menorquí diagnosticat de càncer. Va esperar per ser operat a Son Espases 175 dies, senyora García. Això és molt superior a qualsevol termini màxim d'espera. I això són casos concrets. N'hi ha més, que no li donaré, però, miri, vostè mos diu que està fent feina. Però el que està passant ara actualment és que estan creixent les llistes d'espera.
8: Per la seva banda, la consellera de Salut, Manuela García, defensava l'evolució de les llistes d'espera i assegurava que el govern treballa per reduir-les, indicant que la demora per la primera consulta oncològica ha baixat d'11 dies i que la cita de quirúrgica oncològica preferent s'ha reduït en 9 dies durant la legislatura.
12: Nosotros trabajamos para mejorar los tiempos y que de hecho a 17 de septiembre la demora media para una primera consulta en oncología en Baleares ha descendido 4 días en relación al 2023, que está en 11 días, y en una cirugía oncológica preferente la demora media ha descendido 9 días durante esta legislatura. Yo comprendo y comparto la incertidumbre que pueda generar la espera de un paciente para cualquier revisión, para cualquier intervención, y seguiremos trabajando para disminuir esas esperas.
0: Una reunió d'urgència a la seu del Consell Insular va permetre aquest dimarts desconvocar els aturs que l'Associació Menorquina de Radiotaxi havia anunciat a partir d'aquest mateix dimecres i que consistien en donar servei exclusivament des de les parades autoritzades, deixant d'atendre trucades de centres de reserva i suspenen també la recollida de passatgers amb alçada a la via pública.
8: Els taxistes havien convocat aquesta vaga parcial com a resposta al silenci administratiu rebut fins ara per part del Consell Insular de Menorca les seves propostes de reunió per actualitzar les seves tarifes congelades des de 2021. A aquesta situació afegien l'increment dels preus dels combustibles i dels costos de manteniment dels vehicles, un fet que provocava pèrdues entre el 20 i el 25% del sector i posava en risc la viabilitat de l'activitat a Menorca. L'anunci de les aturades es feia al migdia i tot just unes hores després es produïa ja aquesta reunió amb el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, que suposava la suspensió temporal de la vaga. En el transcurs d'aquesta reunió, Delgado va traslladar el compromís de prioritzar les revisions de les tarifes del servei de taxi i aplicar-les el més aviat possible. L'Associació Menorquina de Radiotaxi, per la seva part, mostrava la seva voluntat de continuar treballant i col·laborant amb les institucions per trobar solucions que permetin garantir la continuïtat i la sostenibilitat del servei de taxi a Menorca.
0: L'Ajuntament d'Es Migjorn ha convocat per avui un ple extraordinari per aprovar el procediment que permetrà la legalització extraordinària d'habitatges i construccions il·legals en sòl rústic quan la seva infracció urbanística ja hagi prescrit en aplicació al decret autonòmic de l'any 2024.
8: Per poder aconseguir aquesta via, els immobles hauran de complir un seguit de requisits d'integració paisatgística i eficiència ambiental. Entre les condicions fixades s'inclou la instal·lació de sistemes de depuració d'aigües residuals, l'ús de teula àrab, façanes blanques o de marès i tancament de paret seca de com a màxim un metre i mig d'alçada. A més, les edificacions hauran de comptar amb instal·lacions d'energia renovable per cobrir fins al 100% de la seva demanda elèctrica i dipòsits d'aigua de recollida, dipòsits d'aigua de pluja proporcionals als metres quadrats edificats.
0: L'Agència de Salut Pública de les Illes Balears ha reforçat la vigilància a Menorca i ha posat en guàrdia el sistema sanitari després de confirmar-se 4 casos positius de febre del Nil Occidental en cavalls del municipi de Mó.
8: Es tracta dels primers casos detectats aquest 2026 a l'arxipèlag, tot i que l'any passat ja es va detectar un altre cas també a Mahó. S'ha de dir també que fins ara no s'ha notificat cap infecció en humans ni s'han detectat positius en les analítiques del banc de sang. Salut ha intensificat el protocol de vigilància de vectors transitoris com els mosquits per prevenir el contagi en persones. El cap de Servei de Vigilància de Salut Pública, Ramon García, explica que el 80% de les persones infectades no notarà símptomes.
13: Un petit percentatge de persones ja amb una immunocompromesa, immunosupressió per altres malalties, o gent gran que tingui ja el seu sistema immune un poc més, un poc pitjor ja, un poc més, menys funcional, serien els que podrien tenir un quadre, en aquest cas, un quadre encefalític, podrien tenir una encefalitis, una meningitis, que a vegades generen pues, un compromís ja damunt la vida d'aquestes persones. Però ben que dic que és un percentatge molt, molt, molt petit.
8: García afegeix que amb l'escalfament global i la globalització en el comerç i molta gent que viatja, com passa amb altres malalties fins ara que eren tropicals, que, diu, poden venir ara per quedar-se.
13: És un problema que ja ha vengut per quedar-se. I a partir d'aquí el que fem és això, establir sistemes de vigilància a nivell tant vectorial, del que parlàvem, de poblacions de vectors que puguin ser vectors de malaltia, d'interès per la salut pública, de vigilància de malalties importades, de persones que puguin venir infectades d'un altre territori.
8: Cal recordar que el virus no es transmet directament entre cavalls i humans, sinó a través d'una picada de mosquits. Per això, les autoritats recomanen utilitzar repel·lents, vestir roba de mànega llarga a l'exterior, posar mosquiteres a les cases i eliminar les petites acumulacions d'aigua a cases i jardins per evitar punts de cria.
0: Hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
14: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
15: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
16: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena rallada granel a 2,19 euros kilo. El lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. La merluza Dino a 2 kilos a 9,95 euros kilo. Y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
17: Este otoño, Menorca se disfruta de otra manera. Los últimos días de temporada llegan a Artiem Audax y Artiem Carlos con hasta un 20% de descuento. Vive nuestros Slow Days y disfruta del otoño a tu ritmo. Reserva con el código SLOWDAYS26 en artiemhotels.com.
0: Ara, el nostre programa el que volem és recordar com PIME ha demanat al govern de les Illes Balears que el pla per garantir l'aigua es tradueixi en inversions i en plaços en terminis concrets. Per reiar-ne, avui hem convidat a la secretària tècnica de PIME, Maria García. Bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: El tema de l'aigua és prou important, com, no dic per deixar-ho relegat, però sí almenys perquè tingui un cert caràcter d'urgència a l'hora d'aplicar-ho de manera que sigui realment efectiu. És el que esteu demanant, no?
18: Clar, nosaltres el que estem demanant és que l'aigua a Menorca ara mateix, no vull dir que tingui una situació crítica, però és algo que se li ha de donar solució. Nosaltres pensàvem que en les mesures que s'han aplicat ara, o mesures de restricció, o mesures de limitació, això no farà que els aqüífers recuperin el seu nivell. No? Per tant, nosaltres pensàvem que és el moment de prendre decisions i de fer inversions potents. No? És a dir, si necessitem dessaladores, pues s'han de posar dessaladores. Si tenim l'urgència amb les dessaladores portàtils, pues s'han de posar dessaladores portàtils. No? Hem d'arribar un moment que tinguem suficient, una infraestructura suficientment potent com perquè d'aquí uns anys no xerrem de que tenim un problema d'aigua, no? Perquè fa estona que xerrem que tenim un problema d'aigua, però encara no s'ha trobat una solució. No? Seguim estant tan precari i bueno, pues cada any estem una miqueta, sembla que estem una miqueta pitjor.
0: Bueno, no descobrirem als nostres oients quines són les qüestions que ens preocupen. Hi ha una manca de quantitat, hi ha una manca de qualitat, i per abordar totes dues qüestions existeixen solucions. Per exemple, la desalació d'aigua marina, una qüestió que s'ha posat en pràctica a Ciutadella, també d'una manera, podríem dir, parcial, i sense acabar de resoldre el problema ni tan sols per Ponent. No sé si hi ha aspiracions de que pugui ajudar que arribi a la resta de l'illa, però per aquest motiu, des de PIME, plantegeu que potser hi ha solucions intermitges o més ràpides, que serien desaladores portàtils. El que no sé si és un poc posar un pany en lloc d'una solució definitiva o si és necessari, degut a l'urgència.
18: Bueno, per nosaltres, la urgència s'hauria de solucionar demà. des del punt de vista empresarial. Per què hi ha d'haver aquestes solucions intermitges? Perquè les noves desaladores que estan previstes ser a Menorca, una a la zona de Llevant, pues en tenim per, crec jo, que menys de 6 anys no veurem una desaladora nova. No? Per tant, pensem que no podem esperar 6 anys. I si hi ha aquestes mesures intermitges, amb decisions o actuacions intermitges que ens puguin ajudar a passar tot aquest període, pues s'ha de fer. És cert que en temporada turística hi ha un consum més elevat d'aigua, però també és cert que els darrers anys que estem ja en situació de pressequera, no? Sobretot en temporada d'estiu, la diferència entre els consums d'hivern i d'estiu s'estan reduint. No? Per tant, no és només perquè hi hagi una pressió més important o més elevada en la temporada turística, és tot l'any que aquesta pressió s'està incrementant damunt aquest bé, no? Que tenim que necessitam a Menorca. Per tant, no se tracta de prendre solucions temporals o per una contingència específica, sinó per donar solució a tot l'any, no? És tot l'any que patim una situació de pressequera. Per tant, si hem d'esperar molts anys a tenir una nova solució, com pot ser la desaladora, la zona de Llevant, i hi ha aquesta solució intermitja, que mentre podem comptar amb una altra infraestructura que ens ajudi a solventar el problema, com deia tot d'una, per nosaltres, l'urgència és demà, no? Hauria d'estar instal·lada demà. Això és el que nosaltres demanem. No esperem que aquestes infraestructures, grans infraestructures que són necessàries i s'han de fer per donar solució. Hi ha solucions intermitges i, per tant, s'han de posar en marxa.
0: Hem de recordar que la petició la feu al govern de les Illes Balears perquè ells tenen precisament les competències per poder actuar en aquest sentit. I també comenteu que tal vegada la solució no és una única, sinó que hi ha diverses coses que hi ha que tenir en compte i també feu esment el que s'ha de fer, potser, alguna actuació específica en el tema de la reutilització d'aigües depurades que ja tenim o regenerades, no?
18: També. Bueno, primer de tot, nosaltres aquestes peticions no només les hem traslladades al govern, nosaltres les hem traslladades en el Consell Insular i a tots els ajuntaments, no? Perquè amb les mesures que nosaltres proposàvem hi ha mesures que afecten a nivell autonòmic, altres que són més competències locals i, per tant, s'han traslladat a totes les administracions. I xerrant amb el tema de l'aigua depurada, clar, és que la majoria d'aigua que generen o que reciclen les depuradores va a la mà. Quan estàs xerrant amb un territori aïllat que només comptam amb els recursos que comptam, clar, això s'ha de reconduir per emprar per els usos que pugui ser viable emprar aquesta aigua, no? O sigui, fiar només que la solució ve amb mesures de restricció, ara mateix no són suficients. No? Ara mateix no són suficients. Per tant, hi ha d'haver una visió integral de que tots aquests recursos que tenim, perquè les depuradores hi són, funcionen millor o pitjor, però hi són, per tant, aquesta aigua depurada existeix, que se pugui reconduir per als usos en què sigui viable es podrà fer. I això, en favor i en contra, s'aclareix amb inversió. Això s'aclareix amb inversió. Que, a més, crec que ara mateix, a nivell autonòmic i a nivell europeu, hi ha recursos suficients, es poden cercar recursos, i, a més, també hi ha l'impost turístic, que un dels objectius principals és el tema d'aigua, les inversions en matèria d'aigua. Per tant, recursos n'hi ha, es tracta de prendre les decisions que corresponen a les administracions que tinguin les competències.
0: L'aigua és important avui, ho serà més el dia de demà si la tendència és que tinguem doncs, una meteorologia adversa amb períodes de sequera i la necessitat de l'aigua per anteriors és molt important. Per això, des de PIME, expressen també la petició de que s'aprenguin les mesures el més pres possible i les millors possibles. Avui ho hem comentat amb la Maria García. Gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
18: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
14: todo es todo.
11: Todo.
14: Ahora Fortuny al completo al 50%. Marcas como Levi's, Tommy Hilfiger, Pierre Gardin, Silbon, Marco Polo, no te las puedes perder. Solo hasta el sábado 3 de octubre. Sí, lo has oído bien. 50% en toda la tienda. No encontrarás rincón ni lugar sin este descuento. Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mó. Amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
3: Aquest divendres 2 d'octubre arranca la Fira Outlet de Ciutadella a la sala polivalent del Canal Salat. Aprofita els grans descomptes per aconseguir el jersei, les sabates o els joguets que necessites al millor preu. T'esperam del 2 al 4 d'octubre a la sala polivalent del Canal Salat. Roba, calçat i molt més, amb zona infantil per als més petits de la casa. Organitza l'Associació de Comerciants de Menorca amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ciutadella, el Consell Insular i Pime Menorca.
19: ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, FI Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
20: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu. Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
21: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. MU. Només a Multiòptiques.
22: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
23: Es la una, las 12 en Canarias.
24: El Partido Popular no quiere ni decreto sobre vivienda ni acampada en la Puerta del Sol. Almeida advierte de los peligros para la seguridad de la acampada que cumple ya su cuarto día en el kilómetro cero de la capital. Y su partido rechaza sin llegar a leerlas unas medidas para las que se busca ahora una mayoría, un consenso que permita sacarlas adelante este viernes en el Congreso de los Diputados.
23: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. Más de 8 de cada 10 españoles cree que el acceso a la primera vivienda va a seguir igual o va a empeorar durante los próximos años. Es lo que apunta la encuesta que acaba de publicar el CIS. Última hora, Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: Buenas tardes. Además, casi el 70% piensa que el acceso a una vivienda digna y adecuada solo está garantizada para algunas personas. La visión de la población sobre el futuro del bienestar es pesimista. Más de la mitad de los encuestados cree que el sistema de pensiones irá a peor, que también habrá deterioro en la atención sanitaria. Casi el 100% piensa que las administraciones públicas deberían gastar más en sanidad. 6 de cada 10 consideran que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que se pagan impuestos y el 70% no cree que paguen más impuestos los que más tienen, los más ricos.
24: La foto demoscópica ahora mismo, además en el Congreso, sonido en directo.
26: Y la negación no contribuyen a este debate, lo deterioran.
1: socavan los derechos de las mujeres.
24: Continúa la sesión de control al Ejecutivo después de que ayer se aprobasen en el Consejo de Ministros los dos decretos sobre vivienda que se van a votar, recordemos, este viernes. Desde la Cámara Baja, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acaba de volver a pedir responsabilidad a los socios y ha hablado de la razón por la que el IVA a los pisos turísticos es finalmente del 10% y no del 21%. En el Congreso está Joan Gimeno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la ministra acaba de admitir desde la tribuna del Congreso que buscaban ese 21% del IVA a los pisos turísticos, pero que finalmente el decreto recoge el 10% porque han tenido que ceder en la negociación, aunque sin aclarar cuál es el grupo que lo ha exigido.
4: Ha ocurrido igual con el piso turístico, señorías, con el IVA al piso turístico, y usted lo decía, me decía, usted quería un 21, igual que Esquerra Republicana. Digo, sí, pero es que el gobierno también ha hecho renuncias, porque entendemos que el interés superior de llegar a la mayoría es mayor y que hay que hacerlo.
2: Durante esta última intervención de más de un cuarto de hora, la ministra se ha referido solamente al primero de esos decretos, al que hoy publica el BOE, sin hacer ninguna referencia al decreto de los alquileres indefinidos. De hecho, fuentes del gobierno confirman a esta hora que el viernes será Isabel Rodríguez la que defienda ese primer decreto, mientras que el ministro Pablo Bustinduy de Sumar defenderá el segundo.
24: El segundo decreto, que en principio se publicará mañana en el BOE. De momento es que ha confirmado que va a votar que sí ambos decretos y también lo hará Bildu. Escuchamos a Óscar Matute.
5: Somos claros, no es lo que queríamos, pero creemos que este decreto de emergencia, el de las 117 páginas, ayudará a paliar de manera inmediata las dificultades que miles y miles de familias y personas padecen.
24: Hora 14, 1 de la tarde y 3 minutos. Y lo dicho, en Madrid, el Ayuntamiento de Almeida dice ahora que los manifestantes que siguen protestando en la Puerta del Sol tienen, atentos, cuchillos y adoquines guardados y que por ello hay que levantar ya la acampada. Mientras que en Barcelona estamos a la espera de si el sindicato de inquilinas de allí se suma finalmente al campamento que, recordemos, se montó ayer de manera espontánea en la Plaza Cataluña. Allí está Oriol Soler. Buena tarde.
6: Buena tarde. Unas 30 tiendas de campaña siguen en medio de la plaza ahora, con los movilizados aguantando estoicamente la lluvia que cae ahora aquí en Barcelona. Muchos están refugiados en sus tiendas, otros abren paraguas y toldos para evitar mojarse. Aseguran que van a quedarse como mínimo unos días, ya que consideran completamente insuficientes las medidas de las instituciones, tanto el decreto Mari Carmen aprobado ayer en Consejo de Ministros como las medidas en clave catalana anunciadas ayer por el presidente de la Generalitat en el debate de política general. Así lo expresaba.
7: Totalmente insuficiente, deja fuera a parte de la población y precisamente la más precarizada.
26: Es insuficiente, o sea, si se van a salvar 1.000 familias o 2.000 familias o 50.000 familias, bienvenidas serán, pero la crisis de la vivienda no se acaba con un decreto.
6: Ahora mismo estamos pendientes, Casal, como decías, de si el Sindicato de Inquilinas de Cataluña se suma a la protesta. Esta es la organización que más gente ha conseguido movilizar los últimos años por la crisis de la vivienda aquí en Barcelona. Recordaréis el caso de Casa Ursola, y de momento están al margen de esta acampada que surgió ayer de forma espontánea, liderada por un grupo de amigos del barrio de Sants.
24: Y más cosas.
23: Hora 14. Las noticias de la una.
24: Repasamos con Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
27: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Acaba de terminar la declaración en la Audiencia Nacional del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Lo ha hecho como testigo ante la jueza que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Escuchamos a Vivas a su salida.
28: Yo me voy satisfecho porque me he podido explicar, y me voy muy satisfecho porque he visto en su señoría y en el Ministerio Fiscal implicación y determinación para esclarecer lo que ha ocurrido.
27: Por cierto, que en Ceuta un grupo de menores migrantes que siguen malviviendo en la playa del Trampolín se está manifestando hasta ahora para pedir al gobierno que les incluya en el sistema de protección. Y ha tenido que ser desviado a Arabia Saudí un avión con destino a Israel después de que uno de los pilotos haya apuñalado al otro en pleno vuelo, según están contando medios internacionales. Jerusalén, Nuria Garrido.
29: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el avión ha aterrizado sin problemas en Arabia Saudí y los 180 pasajeros que iban en él se encuentran sanos y salvos, de los que más de la mitad son israelíes. El aparato descendió de 34.000 a 16.000 pies en menos de 2 minutos por un altercado entre los copilotos dentro de la cabina. Ahora mismo, según recoge la prensa, Israel trata este suceso como un incidente terrorista y la hipótesis que barajan es que uno de esos pilotos quería estrellar el avión contra Israel.
24: Nos quedan los deportes. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
30: Hola, Casal, muy buenas. Con noticia de última hora en la selección española, cambio obligado por lesión. Cuéntanos, Javier Herráez, hola.
31: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Fran García entra por Grimaldo. Lesión muscular del futbolista
0: del Atlético de Madrid y entra Fran García, el jugador del Betis. España tiene ya 6 puntos, la victoria ante Croacia, gran partido con 2 goles de Lamine Yamal y la victoria, recuerden, hace 3 días en Londres frente a la Inglaterra de Bellingham y Harry Kane. Faltan 2 partidos, el sábado en Oviedo frente a la República Checa y también el siguiente martes en Split frente a Croacia.
30: Gracias, Raed. Más de selecciones. Rafinha también deja la concentración de Brasil. Vuelve a Barcelona con una lesión leve, en principio, tras el partido contra Australia en fútbol femenino. Y tenemos Champions. El Barça visita la Roma a las 7:15. Y en Europa Cup se la juega la Real Sociedad.
24: Líbana, y ahora sí que llega el otoño. Tenemos lluvias por medio país, ¿no?
27: Pues sí, sobre todo en el norte. Pueden ser fuertes en el Cantábrico y los Pirineos. Se esperan también rachas muy fuertes de viento. Pueden caer tormentas en Castilla-La Mancha también.
24: Pues ya tocaba que llegara el otoño. Con esto y más, volvemos a las 2, la 1 en Canarias.
1: Hora 14, en la SER.
8: ¿Por qué renunciar a una carrera brillante? Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas presentan Victoria.
9: Escoltes Avui per Avui Menorca d'aquest dimecres 30 de setembre. A la primera del nostre programa hem estat xerrant avui amb el pedagog Vicenç Arnaiz entorn als resultats de PISA, el com aprenen o les dificultats que tenen per aprendre dels nostres escolars, i donava algunes dades.
10: Una de cada 100 criatures de primària, és a dir, de 6 a 12 anys, han sigut diagnosticades amb necessitats específiques el seu port educatiu. Això vol dir criatures que, si no se'ls ajuda especialment, no poden aprendre. I això revela una situació de les criatures d'aquestes edats.
9: Hem estat xerrant entorn al tema de l'educació, el que no està funcionant i què podem fer per millorar-ho. I aquí també hi ha una part important, molt part important també, de les pròpies famílies, allà on se pugui mirar de canviar alguns aspectes. El tema de la cultura de l'esforç, el tema de la dificultat que les famílies hi ha de posar límits, el fet de que estiguem embuïts per les pantalles, i no dic els fiets, dic tots, també els adults, una qüestió que resulta un veritable greu problema, perquè apuntem moltes vegades a responsabilitzar o culpar a l'escola quan evidentment és una qüestió de tots i tots hem de fer la feina per mirar que la lectoescriptura doncs no doni o ens deixi tants resultats dolents. També hem xerrat a la primera amb la secretària general de PIME, Maria García. Ells fan una petició al govern de les Illes Balears entorn a que s'apliqui amb el tema de les solucions de l'aigua per Menorca.
12: Nosaltres pensem que les mesures que s'han aplicat ara, o mesures de restricció, o mesures de limitació, això no farà que els aqüífers recuperin el seu nivell. No? Per tant, nosaltres pensem que és el moment de prendre decisions i de fer inversions potents. No? És a dir, si necessitem desaladores, doncs s'han de posar desaladores.
9: També hi ha altres temes que volem mirar de comentar i compartir en el transcurs del programa. Ara, però, anem al museu.
13: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
9: El Museu de Menorca té moltes diferents activitats i sempre dèiem, no sé si us heu fixat, que és important que per moltes d'elles feu una inscripció. Per què? Doncs moltes d'elles són gratuïtes, de fet, però això del tema de la inscripció és per organitzar bé a qui ha de venir. Hi ha un determinat aforament, això s'ha de tenir en compte, i segons quina activitat més important encara saber-ho. Per això existeixen els canals del telèfon del Museu de Menorca, també està la web del Museu de Menorca, per dir a veure a què voleu participar i quan. I a més, i això també és molt important, i és el que volem destacar avui, totes les activitats es presenten en prou temps perquè pugueu escollir quina o quines voleu mirar de participar. I les teniu exposades per poder doncs, dir, doncs, vindré en aquesta o vindré en aquella. Per tenir tota aquesta informació, a part del nostre temps de ràdio que ens preocupem de recordar-ho aquí, també ho teniu a museudemenorca.com. De fet, ja estan penjades totes les activitats del mes d'octubre i de novembre, de manera que feu-ho un cop d'ull i ja veureu com entre una cosa i una altra trobareu una o més d'una que vos encantarà. Perquè és que n'hi ha dirigides als més menuts de casa, però també a públic en general, hi ha conferències, hi ha tallers, hi ha visites comentades, hi ha converses en diferents idiomes, hi ha jocs tradicionals. Fes un cop d'ull, de veritat que ja veuràs com t'agrada.
13: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
3: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
11: Por primera vez en Menorca, este sábado 3 de octubre llega el gran evento híbrido a la isla, en Ciutadella. A partir de las 9 horas, la Hybrid Island Race Menorca transformará la Plaza de Sborn en una auténtica arena de competición. 10 estaciones y un circuito de carrera alrededor de la plaza. Fuerza, resistencia y pura adrenalina. Ven a animar a los 300 participantes. Organiza Gimnasca Nostra y Elite Chip y patrocina Fundació Foment del Turisme de Menorca y Illes Sostenibles. Más información en hybridislandrace.com.
14: Si vols saber què passa, hoy por hoy.
15: I ja tenim aquí la Lliga de Primera Federació de Bàsquet. Hem tingut ja una primera jornada amb un partit d'infart que es va resoldre, doncs, dissortadament, amb creu per l'equip del bàsquet Menorca. Però, bueno, perquè ens ho expliqui tot una miqueta, ja que hem començat la Lliga, tenim aquí també un convidat de l'equip que ens ho explicarà tot. Pol Figueres, molt bon dia.
16: Molt bon dia.
15: Bueno, caro creu i a Cantàbria va sortir creu, però és que es va estar molt a prop, de guanyar 69-68.
16: Sí, sí, estem... Bueno, vam acabar el partit una mica fastidiats, no? Perquè sí que és veritat que bueno, anàvem una mica justos d'efectius, sobretot en el joc exterior. Però, bueno, la part positiva és que sense fer un gran partit molt vistós, sobretot ofensivament, que, bueno, no vam estar... del tot encertats o no vam trobar les millors situacions, l'equip va demostrar un nivell d'actitud i de sacrifici molt alt, no? Perquè, bueno, doncs com sabem, Cantàbria aquest any doncs, ha pujat molt el pressupost, ha fet un molt bon equip i bueno, doncs vam estar tot el partit allà igualats amb oportunitats fins a l'últim segon de poder guanyar el partit. Així que almenys ja podem treure aquesta part positiva.
15: Vosaltres us vau presentar allà a Cantàbria sense ni AJ Slotter, sense Jerónimo Rubio. A més, Svetkovic va tenir lesions musculars. Per acabar-ho d'adobar a la primera meitat, en Haaland també es fa mal, i tot i així, fins a l'últim moment, allà, la veritat, potser va ser una derrota, però és d'aquestes que ha d'anar reforçant molt, no?, l'esperit de l'equip.
16: Sí, bueno, hi ha diverses visions dins de, no?, de la derrota. Primer, doncs, bueno, jo crec que hi ha una sensació de com et deia abans, que l'equip té aquesta, no?, aquest esperit i aquestes ganes de lluitar, d'enfrontar-se a les adversitats i això és una molt bona senyal de cara a la Lliga, no?, d'aquesta bueno, aquest sentiment i aquesta manera d'afrontar les dificultats i els partits difícils, no? Llavors, jo crec que això és una molt bona senyal, però, bueno, òbviament, quan estàs tan a prop, no? Doncs fa ràbia, no? Que s'escapin, òbviament, aquests partits, perquè penses, ostres, si en aquesta jugada haguéssim fet això, si aquesta, no? Venen molts petits detalls que dius, ostres, hauríem d'haver-nos emportat el partit, no? Però bueno, hem de... Bueno, ja hem après dels errors, òbviament hem vist les coses que podríem haver millorat i les coses que hem de seguir fent, però sobretot l'equip ha de tenir clar que hem de tenir sempre aquesta actitud i aquestes ganes d'anar a guanyar el partit totes les jornades.
15: Una pregunta que es deuria fer molta part de l'afició, els que estaven veient el partit per televisió, els dos últims atacs que feu acaben en tirs lliures i estava la situació de que semblava que s'havia d'anotar el primer i llançar a fallar el segon. Fins i tot l'última actuació, l'últim moment que passa això és a 2 segons del final, que gairebé no era això, que després podies fer una personal i tornar a atacar. I... Com és que es va decidir per encistellar els dos tirs lliures a les dues vegades i no provocar la falla?
16: Bueno, com has dit, a vegades en aquestes situacions hi ha diverses visions, no? Hi haurà doncs, en algun moment que un entrenador decideix fer una cosa o que un altre decideix fer una altra. Jo crec que en la primera opció encara es va decidir encistellar allà els dos perquè encara hi havia temps per poder fer una falta i després tenir una altra opció de ficar cistella, però sí que és veritat que en el cas dels últims dos tirs lliures del Hansel, el segon la intenció era tirar a fallar. El que passa que a vegades...
15: Va
16: intentar tirar recta i bueno, això passa, jo ho he vist moltes vegades. Moltes vegades, bueno, sempre vas a ficar quan tires tirs lliures, a vegades els falles sense voler i ja ha passat moltes vegades que intentes anar a fallar i la pilota entra.
2: I, bueno, això és el que va passar. O sigui, la idea era anar a fallar per anar a agafar el rebot i intentar, doncs, o ficar una cistella de dos per empatar o si hi havia un jugador obert per ficar un triple i guanyar, doncs això.
15: El partit suposo que per tu hauria de ser molt especial. Tornaves a la competició oficial després de gairebé un any fora de les pistes. Com et vas trobar?
16: Bueno, de diversos moments, no? Sí que és veritat que bueno, ja havia jugat durant la pretemporada, però sempre el primer partit de Lliga doncs és molt especial. Sí que em vaig notar bastant bé defensivament, que en els partits de pretemporada em notava que encara em faltava... bueno, bastant de rodatge i confiança en alguns recolzaments i tal, i en aquest sentit em vaig sentir molt bé. Sí que en atac em vaig sentir encara, bueno, amb molt marge de millora, sobretot físic, no? Dels finals de possessió, de que em falta a vegades una mica més de cames, no? que és el que, en el que estem. Jo, com ja he dit en algun moment, estic content del treball que he fet i de com he pogut arribar, però òbviament estic encara una mica lluny d'arribar al meu 100%, no? Òbviament, després d'estar doncs, 10 mesos pràcticament sense jugar, doncs això bueno, porta un temps, però bueno, tant jo com a l'estat i, a més, doncs estem treballant al màxim per intentar arribar l'abans possible a la meva millor versió.
15: Cada any, quan arriben aquestes dates, diem el mateix, però és que cada any és cert, la competició cada vegada té equips més i més i més potents. Aquest any, bueno, només veure la primera jornada i veure el que ha fet el Gran Canària, per posar potser l'exemple més clar, que va guanyar de 39. Com es veu la primera federació d'aquest any, més difícil que les anteriors, i sobretot equips com aquest monstre que és el Gran Canària, que ningú sap ben bé que està aquí, perquè està aquí, com ho veus?
16: Bueno, sí que tens raó, que òbviament la Lliga va pujant de nivell, hi ha molts clubs que tenen pressupostos alts, hi ha alguns jugadors que bueno, potser prefereixen que potser encara tindrien oportunitat de jugar a ACB i per l'edat que tenen o pel que sigui,
2: doncs decideixen jugar
16: a primera FEB i llavors això puja molt al nivell dels equips. I bueno, però ja s'ha vist durant molts anys, la Lliga va pujant de nivell, però aquesta Lliga sempre et sorprèn.
2: Com bueno, el cas que tots sabem, doncs, que l'Estudiantes doncs,
16: té plantilles espectaculars cada any i no acaba de donar amb la tecla per pujar, perquè bueno, sempre, cada temporada hi ha un equip que no t'esperes o que no està a les quinieles d'estar dalt i que està dalt et posen problemes i això és el que té aquesta Lliga i és el que la fa emocionant. Llavors nosaltres, doncs, bueno, molt contents de poder competir-la, doncs d'anar a jugar a Gran Canària, a Granada, doncs a competir al màxim, i ja hem vist que tots aquests transatlàntics també perden i això és el que fa emocionant aquesta Lliga.
15: Ara, el proper partit ja a casa, ja de veritat, punts en joc. Jo crec que després del que es va veure i de tot com es va jugar a Cantàbria, a Torrelavega,

0: y cuáles son las afectaciones. Bueno, yo como siempre digo, aquí en Europa tenemos una red de seguridad que es prácticamente imposible que nadie se muera de agua o realmente tenga complicaciones por beber agua en mal estado, ¿no? Allí donde vamos, como decía, en Latinoamérica, en África y en Asia, los lugares a los que nos dirigimos, que además no son las ciudades más importantes, sino que habitualmente siempre son los lugares más remotos, más alejados de las grandes poblaciones, allá donde los recursos tardan más en llegar o incluso no llegan nunca, ¿eh? Pues la diferencia es tanta como que un chaval de 4, 5, 6 años, en lugar de ir al colegio, pues tenga que ir a buscar agua, que una mujer tenga que pasar gran parte de su día en lugar de haciendo cualquier otra tarea, trabajando, aportando a la comunidad, pues lo único que tiene o que puede hacer es ir a buscar agua. Las niñas, cuando dejan de ser niñas y pasan a adolescentes, a diferencia de los niños, que cuando pasan a ser adolescentes, digamos que el tema de ir a buscar agua ya lo dejan de lado, pueden hacer otras tareas, ir al colegio. Las niñas no, las niñas están condenadas de niñas, de adolescentes, de adultas, a ir a buscar agua. Y agua que en muchos casos, pues por desgracia, no va a tener las condiciones de salubridad que necesitarían. Con lo cual ese agua que tanto les ha costado ir a buscar, pues además cuando se la beban, va a provocarles pues ciertos problemas de salud. Cuanto más pequeños, los menores de 5 años, pues problemas de salud bastante, bastante importantes, ¿no? Entonces, aquí cuando no tenemos agua, evidentemente las afectaciones son muchas, no podemos poner lavadoras, no podemos, bueno, pues todo lo que funciona en nuestro día a día, pero nada que ver con las consecuencias que tienen aquellos lugares con muchísimas más necesidades, ¿no? Entonces, bueno, las afectaciones pues son realmente, realmente importantes.
1: Alguien nos comentó que debería darnos vergüenza, poco menos, que cada vez que tiramos de la cadena del váter, pensar que el agua que estamos tirando es potable y que eso no deberíamos permitirlo ya a estas alturas. Pero, sin embargo, lo continuamos haciendo, pues, todos. Y eso que conocemos un poco, que técnicamente o a nivel de ingeniería no sería quizás tan complejo el hacer un doble sistema de agua. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien aquí, en Menorca, por ejemplo, con el tema del agua?
0: Bueno, el tema de... Es un tema de que habla de legislación, habla de salubridad. Es un tema bastante más complejo, ¿no? Lo que sí que es cierto, y lo que todo el mundo debería ser consciente, es ese pequeño gran milagro que sucede cuando apretamos el botón para que se lleve, después de haber hecho las necesidades en el inodoro, para que todo aquello desaparezca, se vaya no solo lo que hemos hecho, sino el olor. Y nosotros ni tengamos que dedicarle un segundo a pensar en qué pasa con todo aquello. Bueno, todo aquello se va a una serie de sistemas para que lo limpien, lo higienicen, lo le den toda la salubridad necesaria y no suponga un problema para nuestra sociedad. Lo que sí que es cierto también, y diría que la población, y repito, no únicamente de Menorca, de Mallorca, de Ibiza seguro que también, y en muchísimos lugares de todo el país, es que sí que es cierto que cada vez somos más conscientes de esa falta. Con lo cual, yo diría que somos uno de los países en los cuales la conciencia es más elevada y el consumo, o en este caso que estamos hablando quizá, el desperdicio de agua es menor. Problemas que tienes en Menorca o en lugares, en Barcelona tenemos algo muy parecido, donde la presión turística es muy elevada, es que así como el consumo estándar, digamos, por habitante ronda los 100, ciento y poco litros por persona y día, cuando estamos hablando de consumo ya con el turismo y hoteles y demás, bueno, la gente pues digamos que tiene menos problemas en gastar agua. Entonces, la verdad es que no es únicamente por el aumento de población, sino que el comportamiento del turista en general, nosotros incluso también hacemos un consumo en general bastante más elevado cuando estamos en un hotel que cuando estamos en casa, ¿no? Como que nos olvidamos de la importancia fundamental que tiene el agua. Entonces, repito, uno de los problemas mayores a los que nos enfrentamos en esos lugares donde tenemos una presión turística muy elevada no es únicamente el elevado número de personas que hace que el consumo, por supuesto, aumente, sino que ese comportamiento con respecto al agua, digamos que es un poco más laxo. Por eso, en actividades o acciones como las que hacemos con Hilltop Navigations, como los Workathon, o un programa que tenemos con ellos de Hagamos un Trato, incide sobre todo en esa sensibilización, en ese hacer que tanto los consumidores, los clientes de hoteles como el resto de la población en general, no nos olvidemos que tengamos o no tengamos agua, hay un refrán que dice que lo primero que se lleva la lluvia es el recuerdo de la sequía. O sea, no se lleva ni siquiera la sequía en sí, sino el recuerdo de la sequía. Con lo cual, a la que llueve, mira, yo estoy en Barcelona y ya está cayendo un diluvio bastante importante. Bueno, cada vez que llueve como que nos olvidamos que venimos cada vez más de meses en los que la lluvia no ha venido tan frecuentemente como debería y que lo más seguro prácticamente es que lo que nos venga después de las lluvias es de nuevo unos cuantos meses en los que la lluvia no va a ser tanto como la que necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante no olvidarnos, sobre todo en la zona mediterránea que estamos, que bueno, digamos que pasamos de sequías a lluvias torrenciales prácticamente sin periodos de transición, que no olvidemos que el agua es un elemento absolutamente primordial y que cada vez que tiramos el inodoro, que sea porque vamos a hacer necesidades, no porque tiramos toallitas, porque tiramos compresas, porque tiramos cualquier otra cosa, que para eso ya tenemos las papeleras, ¿no? Que esa es la función que tienen que tener, el recoger pues todo lo que no sean excrementos, ¿vale? Para que todo ese funcionamiento que es necesario para tener una salubridad, pues siga funcionando.
1: ¿Vais a hacer este recorrido este mismo 1 de octubre? Lo tenemos ya aquí. ¿Qué tiene que hacer la gente para apuntarse? ¿A qué hora tiene que plantearse allá? No sé si hay un perfil determinado de gente que puede participar o es abierto a todo el mundo.
0: Pues mira, el perfil es exactamente cualquier persona que pueda caminar. Cualquier persona que pueda caminar, porque justo lo que queremos es que sea un evento familiar. El recorrido son 4 kilómetros... concretamente el de Menorca son 4,8 kilómetros, o sea, cualquier persona que se ha dado una vuelta puede hacerlo tranquilamente. La salida es en, mira, lo tengo aquí apuntado, es en el en White Sands Beach Club, que está en una de las puntas de la playa de Arenal de Castell, ¿vale? Es el resort de Hilton Grand Vacations, y desde ahí por toda la playa la vamos caminando hasta un parque que está más o menos a unos 2,5 kilómetros y demás. Allí se hace un pequeño picnic y regreso, y a la vuelta pues habrá música, habrá una barbacoa también y habrá diferentes actividades para que la gente pueda disfrutar. ¿Por qué hacemos? Porque de todas las posibilidades de kilómetros que hay, ¿por qué escogemos estos más o menos 5 o 6 kilómetros que todas las 20 caminatas que hacemos en toda Europa y México, esta vez también por primera vez? Pues porque esta distancia. Bueno, porque esa distancia promedio que todas las mujeres con sus hijos y con sus hijas, como os decía, de África, de Latinoamérica y de Asia, tienen que caminar diariamente para ir a buscar agua. Entonces, lo que buscamos, evidentemente, es que sea una caminata, que sea multitudinaria, cuanta más gente venga, mejor. Es muy fácil apuntarse. Realmente, la caminata empieza a las 11 de la mañana, con lo cual, estando allí en el White Sands Beach Club de Hilton Grand Vacations, ahí en la playa de Daneral Langastel, presentándose allí a las 10:30, habrá un puesto en el que es muy fácil apuntarse. Apuntarse tiene un coste de 5 euros, que no van ni a la organización del evento ni a la fundación en sí misma, sino que van directamente a dos proyectos que estamos desarrollando en México y en India.
1: Pues Carlos Garriga, director de la Fundación We Are Water, gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Un abrazo y hasta pronto.
0: A vosotros de nuevo por ayudarnos siempre a dar visibilidad a estas caminatas. Muchísimas gracias.
2: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón, o visítanos en kia.com.
4: Todo es todo. Ahora Fortuny al completo al 50%. Marcas como Levi's, Tommy Hilfiger, Pierre Gardin, Silbon, Marco Polo, no te las puedes perder. Solo hasta el sábado 3 de octubre. Sí, lo has oído bien. 50% en toda la tienda. No encontrarás rincón ni lugar sin este descuento.
5: Aquesta tardor, visita Hauser & Wirth Menorca, a l'Illa del Rei, i descobreix l'exposició col·lectiva Directionless, organitzada per Rashid Johnson, Prova la carta del restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, que inclou tallers per a totes les edats i música en directe. Visita'ns de dimecres a diumenge fins al 25 d'octubre. Més informació i reserves a menorca.houserwirth.com.
6: Aquest divendres 2 d'octubre arranca la Fira Outlet de Ciutadella a la sala polivalent del Canal Salat. Aprofita els grans descomptes per aconseguir el jersei, les sabates o els joguets que necessites al millor preu. T'esperam del 2 al 4 d'octubre a la sala polivalent del Canal Salat. Roba, calçat i molt més, amb zona infantil per als més petits de la casa. Organitza l'Associació de Comerciants de Menorca amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ciutadella, el Consell Insular i Pime Menorca.
7: El Menorca Dog Fest es trasllada del 1 al 3 d'octubre al claustre de Mo per convertir-ho en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i el seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al web menorcadogfest.com.
8: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
1: Hi ha una cosa que és molt important i de vegades no ens aturem a pensar-ho. I són les coses quotidianes, de vegades un poc banals, però alhora importants, que doncs, són actes d'humanitat, són la capacitat de fer somriure a una persona que ho està passant malament. Imagineu-vos la gran tasca que Sonrisa Mèdica, per exemple, desenvolupa a l'Hospital Mateu Orfila. Poso un exemple, i podríem això extendre-ho allà on Sonrisa Mèdica actua. Però avui vos volem xerrar d'una exposició fotogràfica i el nostre convidat, Josep Pablons, avui ens acompanya perquè és l'autor. Josep, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Bueno, comenta'm un poc a veure com és l'exposició d'aquestes fotografies i què podem veure amb elles.
9: Pues mira, l'exposició és una mica de com és el dia a dia d'un pallasso d'hospital. S'ha anat a mostrar una mica pues això, com arriben, quina preparació duen, quins són una mica els seus codis, com se compaginen amb els professionals de cada centre. I hem anat a reflexar una mica tot això, saps? Una mica intentant com a fotògraf, pues, és el que vol ser tot fotògraf, no? Jo dic, el moment de tornar-te invisible que la gent no se'n doni compte d'aquests allà per poder que faci imatge el més natural i expressiva d'aquell moment i és una cosa que he intentat aconseguir. No sé si m'ha acabat de sortir massa bé o no, però bueno, crec que les imatges reflexen una mica això de lo que és aquest entorn i l'ambient que són capaços de crear els pallassos dins un ambient una mica, com dir-ho entre cometes, hostil, per dir-ho de qualque manera, com pot ser un hospital, no? Que allà la gent hi va quan està malament i pues, són moments a lo millor que no són massa alegres, no sé què sigui un naixement, clar. I una mica ha volgut tractar una mica això, com poden transformar aquell moment difícil amb una cosa pues, una mica més alegre, donar un aire fresc, un moment d'alegria dins aquell moment.
1: Quan en un moment determinat, com a fotògraf, Josep Pablons diu, em vaig a fotografiar això, què és el que te va motivar? T'ho van demanar? Vas voler fer-ho tu?
9: Va ser una cosa totalment orgànica, perquè va ser arrel d'una conversa amb la meva parella, la meva parella és pediatra d'aquí de Menorca, i, bueno, i en una conversa pues, li va sortir una mica el tema de la feina que fan els pallassos, de com l'ajuden, de que la feina com se torna molt fàcil quan té el disson, i una mica aquesta conversa me va dur a un record de fa 20 anys, perquè jo en aquella època vaig estar ingressat a Sant Dureta per una operació d'escoliosis. Vaig estar dues setmanes bastant llargues ingressat allà, a Sant Dureta. I clar, me va dur com a fer el clic que desbloqueges un record d'un moment de la teva vida, saps? I me'n vaig donar com a compte del record que guardo ara, 20 anys després, és com un record molt viu i molt colorit, és de quan els dos pallassos de Sonrisa Mèdica van entrar a la meva habitació a dedicar-me aquells 10 minuts, aquella hora baixa d'hospital, saps? I me va remoure pues, aquella cosa de dir, ostres, tio, jo tenia... Tenc aquest record dins jo, com una mica com els hi puc tornar aquest favor, saps? I també és una cosa que potser hauríem de posar una mica més en valor i que tal vegada pues, o no s'encerra o no se contempla aquest record que li pots crear en aquella persona que està allà ingressada o si és... Sí, que estàs allà en aquells moments. Pues això, que quan has passat, quan ja allò s'ha acabat i la vida te continua i ja ho has superat, poder tirar la vista enrere en aquell moment i dir, ostres, pues aquell moment, dins lo dolent, va ser divertit aquell moment, saps? I clar, és una cosa que també pues també s'ha de com a donar a conèixer o posar en valor aquesta cosa també.
1: Quan tu titules l'exposició L'art d'humanitzar, no dius compta'm un acudit, que quan reien de pallassos tal vegada és el primer que podríem pensar. Tu estàs reient de persones que dediquen el seu temps en ajudar a desdramatitzar, a fer companyia. El temps no corre igual dins un hospital, no?
9: No, que va. No, dir, sí, l'art d'humanitzar també és una mica això, perquè ja no tampoc no només... arribar allà i fer la broma a l'infant, que és el primer que mos ve quan mos xerren de pedaços d'hospital, no? És també un poc el que he pogut veure estant amb ells aquest mes o quasi mes i mig dos que els he acompanyat. És també com després se tornen a xerrar una mica en les famílies, saps? Que és com a... les abraçades que se fan de, ostres, moltes gràcies perquè pues, esperen com a esplaure, diguéssim, no? Que diguéssim, quan ve allà, o gent ja no tan menuda, no? És gent que va a diàlisis, per exemple. Aquella estona que estàs allà, pues és un moment mal de passar, per dir-ho xerrant ràpid. I és un moment pues, que vas allà i bueno, pues t'amenitzen aquella estona. I, de fet, he vist pacients de diàlisi, de després de sortir per allà, com que ja han passat allò, trobar-se a l'hospital i es pegar un crit de punta a punta de passadís, que ha dit, hombre, i fer-se s'abraçada allà, que clar, vull dir, això, més humà que això, pues clar, vull dir, tenir aquesta, com a vincle d'aquell moment que has estat allà, com aquella persona o referent de dir m'has tret una mica de dins els meus pensaments o de dins els meus patiment per dir-ho de qualsevol manera per mira per fer una rialla i després mos queda això, no? De ostres, gràcies per haver estat allà i per...
1: Mira, te faré una pregunta fàcil i una difícil, vale? La pregunta fàcil: quin número de fotografies té l'exposició?
9: Pues té un total de 35 fotos que han estat males de triar, no haguéssim pogut posar...
1: Aquí va la difícil. Eh? T'anava a demanar que me destaquis una i m'expliquis que es veu en aquesta foto i per què l'has escollida.
9: Ostres, això sí, aquesta sí que és difícil. Pues mira, te diria, xerrant d'aquest tema d'anar a diàlisis, per exemple, que és un camp que potser és allà on no t'esperes trobar un pallasso, no? I hi ha una mà, ja sabeu la foto, que és una mà d'un pacient amb una de les pallasses, una vitamina, concretament, que està allà com a mirant-li la tensió, saps? Amb un tensiòmetre de jugueta, com els que tenen les meves filles per jugar. Pues li està allà així com en cara de no sé què és la tensió, saps? aquesta foto crec que xerra molt bé d'aquesta situació, de llevar-li una mica de drama o de tensió a l'assumpte i estar allà com fent-se broma, no?
1: Aquest dimarts passat vau fer la inauguració. No t'han demanat fins quan aquelles persones que passin per el hall del Mateu Orfila la podran veure?
9: Pues ara aquí estarà a l'Hospital de Mor fins dia 6. Serà tota aquesta setmana. I després, dia 8, se'n va cap a Ciutadella, a Canal Salat, que estarà de dia 8 fins dia 14.
1: Doncs l'art d'humanitzar, les fotografies que ens ajuden a acompanyar els pagesos de Sonrisa Mèdica per entendre la important feina que desenvolupen. Josep, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa. Una abraçada i fins aviat.
9: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
10: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
11: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
12: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
13: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
14: ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares. Paraula de Ramon Orfila.
15: La intervenció del primer ministre d'Israel davant l'Assemblea General de les Nacions Unides ha mostrat fins que en punt és cert que mai en la història recent s'ha donat un rebuig internacional de les dimensions que els líders sionistes han lograt amb els seus crims perpetrats des de les estructures de l'Estat contra el poble de Palestina. El fet insòlit que 75 delegacions es vagin retirar de l'Assemblea mentre el líder israelià parlava resulta prou simptomàtic i mostra com creix l'aïllament internacional contra el primer ministre acusat des de la Cort Penal Internacional de crims de guerra i crims contra la humanitat. Tanmateix, el discurs de Netanyahu no ha sorprès ningú i forma part del relat que des del govern d'Israel i els poderosos lobbies jueus de tot el món s'ha intentat imposar. Es tracta de justificar, al preu que sigui, que la violència extrema exercida des del govern israelià és un simple acte de defensa pròpia contra el terrorisme, impulsat per Hamas, es tracta de la Franja de Gaza, de Hezbollah quan parlen del Líban, o fins i tot de l'autoritat palestina en els casos que afecten Cisjordània, i que sempre es tradueix en actuacions brutals i indiscriminades des de l'exèrcit d'Israel que provoquen milers de morts entre la població civil palestina. Una pràctica de la violència que, partint des de l'Estat, s'extén a una part de la població civil, com és el cas dels atacs dels colons israelians que Cisjordània ataquen i fins i tot assassinen la població palestina per tal d'obligar-los a fugir i poder així ocupar les seves terres. Uns atacs, com demostren les dotzenes d'imatges difoses, emparats pels soldats de l'exèrcit d'Israel, que no sols no protegeixen els palestins dels atacs dels colons, sinó que fins i tot participen de la violència exercida contra ells. Aquesta és la imatge que va oferir un Netanyahu violent, fins i tot en les formes, en gesticulacions, crits i amenaces dins l'Assemblea General de la ONU, increpant fins i tot les delegacions que van abandonar la sala, a les que va acusar de covardia moral. És un intent constant de banalitzar la violència que l'ha duit a rebre una ordre internacional de detenció. Segons ell, l'exèrcit d'Israel se'ls actua quan es defensa, que ho demanin, per tant, en els més de 70.000 assassinats a Gaza per les bombes d'Israel. I els creuants violents, per ell, sols són un punyat de joves delinqüents, una mica exaltats. Però què podem esperar d'un primer ministre que manté com a ministre de Seguretat un energumen capaç de defensar que l'exèrcit hauria de matar selectivament entre 30 i 40 palestins cada vespre? I no obstant això, Netanyahu el manté al seu govern. Ben-Gvir té la virtut de ser sincer i mostrar sense cap vergonya quina és la ideologia que el mou. Ell és racista, segregacionista, discriminador, xenòfob, filonazi i defensa i promou el genocidi que el govern del que forma part impulsa a Gaza i Cisjordània. Però és que ell no ha canviat i era racista, xenòfob i violent contra els palestins des de fa molts anys, des de sempre, podríem dir. El problema són els governants d'altres països que, fent professió diària de fe democràtica, permeten que en arguments com aquest i com Netanyahu continuïn al front d'un estat que encara hi ha qui presenta com l'única democràcia de tot l'Orient Mitjà. El problema són els que de manera hipòcrita fingeixen escandalitzar-se i rebutjar actuacions com la d'aquest salvatge. Però continuen comprant armes i tecnologia a Israel o continuen permetent que es produeixin intercanvis culturals en l'estat que dirigeix un president acusat per la Cort Penal Internacional de crims contra la humanitat. Aquests són els que fan possible el racisme i la xenofòbia i els assassinats diaris a mans de colons israelis dels pagesos palestins a Cisjordània sense fer cap altra cosa que lamentar-se i fer veure que ploren el desastre que ells mateixos alimenten amb el manteniment de relacions diplomàtiques, econòmiques i culturals amb el règim que ens permet tenir governants com Ben-Gvir.
16: Dedicatòria amb Beb Portella.
17: Hola, molt bon dia. En aquest viatge per diferents punts de la península per descobrir grups de pop i rock pioners, arribam a Gibraltar per trobar-nos amb Albert Hammond i en Richard. Albert Louis Hammond, que havia nascut a Londres el 1944, és un cantant, compositor i productor discogràfic britànic de gran èxit. Molts heu sentit cançons seues, és clar, que va començar en la música aquells primers anys de 60. Com a cantant, compositor i productor musical, Hammond és un dels compositors britànics de més èxit dels anys 60 i 70 i ha gaudit d'una llarga i exitosa carrera com a intèrpret gràcies a la seva popularitat a tres continents. Les seues primeres actuacions a Madrid van tenir lloc a les matinals del Circo Price l'any 1962 i 1963 com a part del grup de Diamond Boys. Hammond va néixer a Londres, com ja he dit, on la seva família s'havia traslladat de Gibraltar durant la Segona Guerra Mundial. Poc després de la guerra, la família va tornar a Gibraltar, on va créixer ell. L'any 1960 va començar la seva carrera musical en la banda de Gibraltar, de Diamond Boys, que no va aconseguir un veritable èxit comercial, però va tenir un paper important en la seva introducció dins la música popular espanyola. Els Diamond Boys van actuar en algunes de les primeres discoteques de Madrid, on bandes modernes van compartir escenari amb pioners de rock and roll espanyol, com Miguel Ríos. Després de dissoldre els Diamond Boys, Albert va formar un duo amb en Richard Cartwright, a la manera de Everly Brothers. L'any 1966, Hammond va fundar el grup vocal britànic The Family Dog, la cançó del qual A Way of Life va arribar a la nombre 6 a set llistes del Regne Unit l'any 1969. Nosaltres no anirem tant en fora, sinó que recordarem en Hammond en els temps del seu duo amb en Richard Cartwright. I aquesta cançó en castellà, De vuelva ser el remitente. Bon dia.

0: en espases 175 dies, senyora García. Això és molt superior a qualsevol termini màxim d'espera. I això són casos concrets. N'hi ha més, que no li donaré, però, miri, vostè mos diu que està fent feina, però el que està passant ara actualment és que estan creixent les llistes d'espera.
1: La consellera de Salut, Manuela García, defensava l'evolució de les llistes d'espera i assegurava que el govern treballa per reduir-les, indicant que la demora per la primera consulta d'oncologia ha baixat a 11 dies i que la cirurgia oncològica preferent s'ha reduït en 9 dies durant la legislatura.
2: Nosotros trabajamos para mejorar los tiempos y que, de hecho, a 17 de septiembre la demora media para una primera consulta en oncología en Baleares ha descendido 4 días en relación al 2023, que está en 11 días, y en una cirugía oncológica preferente la demora media ha descendido 9 días durante esta legislatura. Yo comprendo y comparto la incertidumbre que pueda generar la espera de un paciente para cualquier revisión, para cualquier intervención, y seguiremos trabajando para disminuir esas esperas.
1: Acabem xerrant de l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears, que ha reforçat la vigilància a Menorca i ha posat en guàrdia el sistema sanitari després de confirmar-se 4 casos positius de febre del Nil Occidental en cavalls del municipi. Es tracta dels primers casos detectats aquest 2026 a l'arxipèlag, tot i que l'any passat se'n van detectar un altre a Maó. S'ha de dir que fins ara no s'ha notificat cap infecció en humans ni s'ha detectat positius en les analítiques del banc de sang. Salut ha intensificat el control de vigilància de vectors transmissors, com els mosquits, per prevenir el contagi entre persones. El cap de Servei de Vigilància de Salut Pública, Ramon García, assegura que el 80% de les persones infectades ni tan sols notarà els símptomes. Les 2:25 minuts. Moment pels esports.
3: El pivot del bàsquet Menorca, Calleveque, acaba la primera jornada de la Lliga de Primera Federació com el màxim rebotejador de la competició. El gegant de 2-11 va capturar 8 rebots defensius i 4 ofensius per un total de 12. El menorquinista va superar Josip Brankić del Palència per un rebot. Però Calleveque també va destacar a l'hora d'intimidar, ja que va posar fins a 3 taps a jugadors de la Lega Cantàbria, el que el deixa com a segon en aquesta classificació. Tornant al tema del rebot, cal destacar també Adam Sola, qui va aconseguir 7 captures, el que el situa com a 8è millor en aquest rànquing. Encara parlant del bàsquet Menorca, tot i la derrota, els jugadors són conscients que amb un equip molt tocat per les baixes es va plantar cara fins al final a Torrelavega, i això també s'ha de valorar. Sentim Pol Figueres, base de l'equip.
4: Bueno, vam acabar el partit una mica fastidiats, no? Perquè sí que és veritat que bueno, anàvem una mica justos d'efectius, sobretot en el joc exterior. Però, bueno, la part positiva és que sense fer un gran partit molt vistós, sobretot ofensivament, que, bueno, no vam estar del tot encertats o no vam trobar les millors situacions, l'equip va demostrar un nivell d'actitud i de sacrifici molt alt, no?
3: Ocimax Mahó va acollir aquest dilluns vespre la gran gala del futbol menorquí, la Vetlada, presidida pel president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Olrach, va permetre lliurar els trofeus de campions als equips menorquins que més van destacar la temporada anterior. També hi va haver un reconeixement per a periodistes històrics que porten anys redactant cròniques on narren partits de futbol a Menorca. La cita, a més, va servir per presentar el llibre del centenari de la Federació, escrit per Pere Fullena, que recull històries que van succeir pels camps de l'arxipèlag des de 1926, així com el documental Únix, que recopila alguna de les vivències més destacades d'aquest segle de futbol. El president de la Junta Insular de Menorca de Futbol, Vicente Martínez, valorava així la Vetlada i l'estat del futbol menorquí actual.
5: La verdad es que muy, muy satisfecho. Yo creo que vinieron todos los clubs, que es una representación total del fútbol menorquín. Estamos en un punto de mejora, estamos en un punto en el cual se han incrementado las licencias, estamos empujando el fútbol femenino. Este año creamos por primera vez una liga regional amateur en Menorca de fútbol femenino. Estamos luchando con la violencia, estamos evitando o se ha mejorado mucho el tema de la violencia en los campos. O sea, yo creo que estamos en el buen camino.
3: Seguint en futbol, la Federació Balear ha signat un acord mitjançant el qual el camp de Ses Arenes de Fornells passarà a ser la seva seu institucional. Pablo disputa de partits de la selecció Manu.